peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

quasi 8 minutets de les 7 i mitja del matí, recuperant este temazo anomenat Avalanche de 30 Seconds to Mars. Antes Silenium en el Worst Day i Pacifica en el Jazz No Fun. Vinga, més coses. David Guetta, Becky Hill. I també tinguem per ací el Massar, que m'encanta, de Capaz i el We Found Love.

0: nivell nacional. 13 minutets sobre les 8 del matí, que el parla que t'acompanya Tommy Fantormo, hasta les 9, despertant del personal, ara te mato com Luz Casal, que has hecho conmigo.
1: Això és el despertador de Blue Radio.

0: Recordem a Sam Smith posant la veu pel tema de Calvin Harris, Desire. 3 minutets sobre les 8 i mitja, vinga, hasta les 9, acompanyant-te, així en el despertador blu de Blu Radio, dispara Sam de Paul i així Sam per a Ed Sheeran.
1: Estás escuchando El Despertador de Blu Radio con Juan Tormo.

dimecres, ja? 10 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. El rellotge, 18 minuts sobre les 9 del matí. Ja sabeu que fins les 10 anem a

grandes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això Robo, que senta també els deportistes quan practiquen ciclisme, running, trail, triatlón, s'adapta perfectament a eixes les seues necessitats. I tot fet així. A G-Esportes tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gesport.es. Si eres deportista, visita'ls. Agafem la premsa, primera pàgina, i ahí tenim l'efemèride. Avui ens conten que complís anys Alexandra Iona Stan. No, pues la coneguem simplement com a Alexandra Stan. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1989 a Constanza. Ella és cantant i compositora romana. Aconseguir el seu primer èxit amb el Mr. Saxo Beat. Això passava l'any 2011, per un èxit que va ser amb repercussió mundial. Un tema que va estar escrit i produït per Marcel Prodan i Andrei Nemishim. Ells van descobrir Alexandra Starr en un bar, en un karaoke, allà per l'any 2009. I li van oferir ràpidament un contracte discogràfic amb Man Records. I ese mateix any llançarien el senzill debut Lollipop, el Param Pam Pam. Lo que va fer que, bueno, pues des del primer moment tinguera certa fama i reconeixement al seu país natal. Després, amb el segon tema, el Mr. Saxo Beat, bueno, pues ja aconseguia que la seva música hiciera de les fronteres de Romania i que se convertira en tot un número uno. Altres èxits que ha aconseguit, bueno, pues per exemple, el Get Back o el Cherry Pop. Avui comencem amb Alexandra Stan perquè avui és el seu aniversari. Si també és el teu, si avui celebres algo important, felicitats també per a tu. I ja que hem nomenat tant el Saxo Beat, pues que millor que començarà amb este tema.

és el tema que sona i el primer que Olivia Rodrigo ens va avançar del seu pròxim disc. Un disc que es publica en breu, en apenes hores ja. El tercer àlbum d'estudi de Olivia Rodrigo es titularà You Sempre Ti Sad For A Girl So In Love i se llança aquest divendres. Bueno, pues em tornarà a contar amb la producció habitual en la seva carrera de Dan Negro, amb qui ja va treballar en Sour i en Gatch. Bueno, pues este divendres, més cosetes de Olivia Rodrigo. I Efecto Mariposa, que està d'aniversari, 25 anys de grans èxits.

0: posició número 31 en l'última revisió de la llista per a Somebody i el seu Home Rocker. La llista la teniu en la web on bluradiofm.es i teniu les 50 més importants.
1: Blu Radio Xella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y bluradiofm.es.

Mafalda Cardenal y Yarea. Y están colaborando en Mis Botas Sorteras. Dos minuts i alcancem les 10, així que anem ja a per la previsió de l'oratge. Visitem oratgenet.com i avui ens conten això. Tenim el cel carregat des de primera hora. El llevant s'ha fet persistent i bufa moderat al sud, deixant la mar més alterada i afavorint la presència de núvols que allà on siguen més consistents i tinguin més durada, deixaran també les temperatures més baixes. Podran deixar també de tant en tant alguna gota a la costa i al prelitoral de València durant el matí. I de vesprada no es descarta algun ruixat al nord, però la tendència serà a que anirà imposant-se el sol a poc a poc. La nuvolositat ja serà menys compacta demà. Tindrem núvols a la costa i al sud, però demà no tindran capacitat per donar pluja i acabaran desfent-se prou ràpid, quedant el dia assolellat i les temperatures un poc més altes que les d'avui. I tant divendres com el cap de setmana, sense fer massa calor, continuaran pujant les temperatures. I només diumenge de vesprada tindrem més núvols per l'interior i també algun ruixat despistat. Visitem Aemet i vegem que la probabilitat de pluja per este matí és alta, eh? 85%. Qualsevol moment pot descarregar algo. A partir de les 12 ja pràcticament nul·la. Les temperatures màxima per avui a Xàtiva, 25 graus. La mínima s'ha quedat

per ací. Ahí estava amb un dels temes del seu nou àlbum de pop rock. Ahí estava amb Mentiras Arriesgadas. Un disc que des del passat mes de maig està disponible. Un disc que amaga temes com Veneno i Arena, Fecha de caducidad, La única puerta abierta, Llegar a viejos, El peor de tus exnovios, Yo a Boston y tú a Tijuana, o Se fue con el guitarrista. Un disc que tenim per ací a mà, eh? Per si vols que descobrim algo més de iTunes. Perquè fins les dos, si m'ho permetis, em vull que estar acompanyant-te en el 100% peticions. Will edició del dimecres, 10 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. 4 hores per a nosaltres, per anar posant per ací la música que ens apetís. 678 60 53 30 per a que tu demanes. Nosaltres te posem per ací. Què vols dedicar la cançó? La dediques. Simplement la llancem a l'aire. 678 60 53 30. Participa quan vulguis. I del patrocini, com sempre, s'encarregaran Grupo Innovator.

acostem a les 10 i mitja i Sara sonaran per així els informatius de Xativa amb el patrocini de Clivadent, l'última hora de la ciutat. Però tenim temps per a quedar-nos amb la primera petició del matí, que es demana la cançó del tobogán. Bueno, pues es quedem amb so. Hola, bon dia, vull que dediques esta per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Un beset. Bueno, pues un altre per a tu, que vaig a molt bé el matí.

tema este que ja no necessita cap tipus de presentació, perquè l'hem escoltat tantíssimes vegades que ja és de la família. Ahí estava Aitana. I per continuar, anem a quedar-nos amb un artista que ve per ací, però en plan molt positiu, eh? Paul Alon, té amb un missatge molt bonic, eh? Fes-li cas, perquè te va repetir una vegada i una altra, que bonito és vivir. Bueno, pues es quedem amb ell i així animem un poquet més este matí del dimecres.

0: a contar. Jo, és un bon plan per aquest diumenge per el matí. Se n'anem a l'Albereda Jaume I de Xàtiva i escutem d'un concurs on tenim una gran exhibició de gossos. Bueno, pues este diumenge per el matí, per allí t'esperem.
1: Atención, amantes de los perros. Este domingo

0: Tú suerte, va a tener que ir a vivir a la casita de Bad Bunny.
1: Porque ahora todos los pisos son B&B, son B&B. ¡Ey! No hay ninguno para ti, para los turistas. ¡Oh, sí! Pero nuestros jóvenes sin sitio para vivir.
2: T'arrencat una sonrisa segur, però perquè ells li tiren molt de morro. Però el tema és seriós, eh? Bueno, pues una paròdia esta que parla d'aixòs alquilers impossibles i de lo difícil que ho tenen els joves per independitzar-se. Ahí estaven los morancos. Ahí estaven amb Joshua, me pregunto. Ens acostem a les 11. 4 minuts ens queden. I jo sé que tu estaves pensant que t'apetia un poc de Remember. Bueno, pues per així te deixem la luna. When the morning comes...

de Bruno Mars i s'ha titulat The Romantic. La crítica havia dit que era un disc massa perfecte, que no havia sorprès a ningú, perquè era una línia continuista dels anteriors treballs de Bruno Mars. Vamos, que no havia arriesgat massa, ara que ella ens diu que tot el contrari, que lo arriesgo todo. Bueno, pues Bruno Mars sí, cantant en espanyol, estava la versió en Spanish del seu Risquitol. El volen per a la llista este, per això te l'acabe de posar, per a dir-te que el tenim esta setmana etiquetat com a candidat, al igual que este altre, Talk to You. Obrim així la segona hora d'este 100% peticions en este matí del dimecres fresquet del

en peticions amb el patrocini de Grupo Innova Tormom i el Bar Avenida de Genovés. Avui dimecres, un dia de mercat a Genovés. Si te pillem per ahí, te passes per el Bar Avenida. Tots els dies esmorzars, menú diari. I el cap de setmana, també els millors sopars i les millors pizzas per menjar allí en el bar on tu vulguis. 96 222

0: per a nosaltres. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Avui es porten este gran èxit de Juan Luis Guerra.

Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordar tots els dies cuinem per a nosaltres. Àmplia varietat en arrossos, pastes, ensalades, carn o peixos, guiso de carrillada, el guiso de codillo. Telèfon 635-433-744. I dina bé amb el Mirador. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter. El Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

David Guetta, Ava Max y el Salfabil. Ama s'aplegava al número 1 David Guetta una vegada més en la nostra llista, ara fa un any just. I Manuel Turizo, que també se passa per així, per un pendejo, no

Son un desgrus més puigutxum per part del públic espanyol, que sí? Ahí están, Amaral. Ahí está, serà el tema que ens deixaven per ací. Amaral, que encara que sempre, bueno, pues estan ahí quan se necessita, estan en els espectacles més importants del país. Dir-vos que ells viuen en un poble molt, molt xicotet, eh? Una xicoteta aldea. Diuen que allí viuen molt tranquils i que no tiren de menys per a res el jaleo de les grans ciutats. Ahí estaven Juan i Eva Amaral. I ara, un altre duo, però este només per a l'ocasió, eh? Baute i Zoilo, amb el Coco.

que sona per ací no és l'oficial del Mundial, però dir-vos que ara mateix s'ocupa el primer lloc de rànquings mundials, que la gent l'ha escollit per a que siga la seva sintonia. L'oficial, això sí, ho tornem a repetir, perquè l'oficial de la FIFA ja sabeu que és la de Dai Dai de Shakira i Burna Boy. Esta és The Champions World Cup 26. Un tema que presenta iShowSpeed, un dels streamers més populars del món. Bueno, pues inspirada en la Copa del Mundial de 2026, esta cançó combina ritmes urbans, energia esportiva i un missatge d'unió entre països i aficions de tot el planeta. Bueno, pues acumula milions i milions de reproduccions i este Champions s'està convertint en un dels himnes més comentats d'este Mundial, especialment per als seguidors.

gusta y ens agrada Dani Fernández, com no va agradar-nos esta col·laboració entre els dos. Fantàstica, ahí estava la última canció. Abans hem nomenat el Mundial, hem nomenat la cançó oficial, i és esta que vos deixo per ací, és el Die Die.

se'n va fer una fantàstica versió del clàssic de la banda. Oye, mi amor. Dua Lipa i els Maná. Ara, pues, sonant com a molt important perquè estan en llista. Per cert, amb què els Maná? Parlava jo abans del Mundial 2026 i els Maná seran protagonistes en la cerimònia d'inauguració. El Mundial comença demà. Demà a les 9, el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Però una horeta i mitja abans, més o menys, sobre les 7 i mitja, començarà, bueno, pues, esa gran gala, esa inauguració oficial. I contarem amb les actuacions d'ells, dels Maná. Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Tyla i molts més, i sobretot també Shakira. Bueno, pues demà a les 7 i mitja, gran inauguració. Se pot veure per Televisió Espanyola. Ens passem de l'hora, que són les 12:33. Vinga, que anem a donar pas ja als informatius de Xàtiva. I si coneguem l'última hora de la ciutat. Recordo que sempre venen amb el patrocini de la

Becky G en aquestes últimes setmanes l'hem pogut escoltar col·laborant amb Santana. Però ara hi estava acompanyant a Manuel Turizo en este Què haces? Becky G, que en els pròxims mesos ens ha promet un nou àlbum. Estarem pendents d'aquest nou llançament. Per continuar, te dissuïm que ve perdent el control.

0: Azul, Blue Radio, 90.2.
1: Dona temps a posar un tema més abans d'alcançar la una i fer el canvi d'hora. Un tema del que t'he parlat abans. Romeo Santos i Pri Royce han presentat una nova cançó després de l'èxit d'Ardos. Bueno, pues aplega des d'aquest àlbum compartit Better Late Than Never. I este es titula Ai, Sant Miguel. A veure com sona això.

0: ens acompanyem ja de autobusos, xambitos. Sí, com cada dia estes hores s'apleguen amb la novetat del dia. Autobusos, xambitos. Si esteu organitzant un viatge i sou molts, podeu viatjar junts i de manera segura i còmoda amb autobusos, xambitos. 696-930-910.
1: Novedad, novedad.
2: Papelito Records, la factoría. Tuvo que pasar hace 20 años, pero pasa la vida.

0: Major Xativam. Visita-les nostres botigues: moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Major t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre comercial Plaza Major Xàtiva, el teu punt de trobada, compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2.
2: Remember Deluxe, sonido deluxe.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.